0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: El 8 de marzo de cada año, personas de todo el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer. Es un día en el que se honra la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, y se celebra lo que hemos conseguido. Todo comenzó hace más de un siglo, cuando los movimientos obreros empezaron a exigir cambios y Europa fue el epicentro de todo ello. Este episodio de la serie La Historia y los Hechos destaca los momentos clave que han definido la lucha por la igualdad de género.
7: El Día Internacional de la Mujer surge de los movimientos obreros que se gestaron a principios del siglo XX. Todo comenzó con las activistas. En Estados Unidos, las trabajadoras del sector de la confección luchaban por mejores salarios, jornadas laborales más cortas y el derecho al voto. En 1908, 15.000 de ellas se manifestaron en Nueva York. Al año siguiente se celebró el primer Día Nacional de la Mujer, pero fue en Europa donde despegó realmente la idea. En 1910, en una importante conferencia de mujeres socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso una idea rompedora, un Día Internacional dedicado a la mujer, que se celebraría cada año en todos los países. Su objetivo, unir a mujeres de todo el mundo en la lucha por el derecho al voto, la igualdad salarial y unas condiciones laborales justas. Las delegadas la apoyaron sin dudarlo. El primer Día Internacional de la Mujer oficial se celebró al año siguiente, en 1911, en varios países europeos, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Más de 1 millón de mujeres y hombres salieron a las calles para hacer campaña por el sufragio femenino y los derechos laborales.
6: Luego, en 1917, llegó un acontecimiento que lo cambiaría todo. El 8 de marzo, las trabajadoras de Petrogrado, la actual San Petersburgo, abandonaron sus puestos de trabajo. Lo que pedían era muy simple, pan y paz. Protestaban contra la guerra, el hambre y la opresión. En cuestión de días, su iniciativa contribuyó al estallido de la Revolución Rusa. Y para finales de ese mismo año, las mujeres rusas obtuvieron el derecho al voto. Este acto consolidó el 8 de marzo como la fecha oficial del Día Internacional de la Mujer, aunque no fue hasta 1977 cuando las Naciones Unidas reconocieron oficialmente el día. Después de la Segunda Guerra Mundial, la lucha por la igualdad se integró en el entramado de la Nueva Europa. Ya en 1957, el Tratado de Roma, el documento fundacional de la Unión Europea, consagró el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo. La igualdad de género ha estado presente desde el principio. A lo largo de las décadas, la Unión ha adoptado políticas sobre igualdad de género en materia de empleo, permiso parental y lucha contra la violencia de género. Pero el progreso nunca ha sido lineal. Las mujeres siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo. Y la violencia de género sigue siendo una realidad para demasiadas personas.
7: En los últimos años, el Parlamento Europeo ha sido uno de los principales artífices del Programa para la Igualdad de Género de la Unión. En 2023 se logró un hito histórico. La Unión adoptó normas vinculantes en materia de transparencia salarial. Por primera vez, las empresas tendrían que mostrar si los hombres y las mujeres estaban recibiendo la misma remuneración por el mismo trabajo. El Parlamento también ha estado a la vanguardia de las iniciativas para combatir la violencia de género. Tras años de insistencia por parte de la Eurocámara, la Unión se adhirió al Convenio de Estambul, un tratado histórico para poner fin a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. El 1 de octubre de 2023, el convenio entró en vigor a pesar de que varios países de la UE no lo habían ratificado individualmente. Y en 2024, las eurodiputadas y eurodiputados hicieron historia. Apoyaron la primera legislación de la Unión dirigida específicamente a la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Todo un avance. Más recientemente, en noviembre de 2025, la Eurocámara lanzó un mensaje claro a la Comisión Europea. Es hora de contar con un nuevo y ambicioso plan para la igualdad de género que abarque de 2026 a 2030. pidieron medidas más estrictas contra la violencia de género, un mejor acceso a la asistencia sanitaria para las mujeres y un progreso real en la reducción de la brecha salarial. Y advirtieron de que los derechos de las mujeres deben protegerse, incluso aunque algunos países se opongan a la igualdad.
6: El Parlamento Europeo también se ha esforzado por aumentar la representación femenina en la política. En 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones directas y Simone Veil fue elegida presidenta, solo el 16% de los eurodiputados eran mujeres. Hoy en día, esa cifra ha aumentado hasta casi el 40%, lo que lo convierte en uno de los parlamentos con mayor equilibrio de género del mundo. Cada año, en torno al 8 de marzo, el Parlamento Europeo celebra diversos debates y actos especiales para reafirmar su compromiso con la igualdad de género.
7: El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha, es un llamamiento a la acción para reforzar la igualdad de género. Después de más de un siglo, la lucha por los derechos de las mujeres no ha terminado y la Unión Europea tiene un papel clave que desempeñar. Porque el progreso no se hace solo, necesita gente. Necesita que nos pongamos manos a la obra. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
8: När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Det finns många olika utskott och vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Men hur fungerar de egentligen? När man pratar om EU finns det många begrepp som är lätta att blanda ihop. Vad är till exempel skillnaden mellan kommission och utskott? Jo, kommissionen är en av de tre största institutionerna i EU, medan utskott är mindre grupper av ledamöter i parlamentet som är specialiserade på olika politiska områden. Rörigt? Då ska vi försöka reda ut det. När de inte är samlade till plenarmöte i hela parlamentet arbetar ledamöterna i mindre grupper i parlamentets olika utskott. Utskotten håller regelbundna möten i Bryssel. Mötena är offentliga och du kan följa dem via webbsändningar. Men hur bildas utskotten? I början av varje ny valperiod bestämmer parlamentet vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Utskottens storlek varierar rätt mycket beroende på vilket ansvarsområde de har. Just nu befinner vi oss i den första halvan av den tionde valperioden och de olika utskotten har mellan 25 och 90 ledamöter. Balansen mellan olika politiska inriktningar ska vara samma i utskotten som i hela parlamentet. När ett utskott håller sitt allra första möte väljer ledamöterna i det utskottet sitt presidium, alltså en ordförande och upp till 4 vice ordförande. Ordförandeuppdragen har en tidsgräns på 2,5 år, precis som för Europaparlamentets talman och vice talmän. Varje utskott har också ett eget sekretariat, som är olika stort beroende på hur stort utskottet är. Hur många utskott finns det och vilka frågor jobbar de med? Det finns 20 ständiga utskott. Vart och ett är specialiserat på vissa frågor. Det finns till exempel utskott för budget, fiske, kultur och utbildning, kvinnors rättigheter och jämställdhet, för att bara nämna några. Parlamentet kan också inrätta så kallade undersökningskommittéer för att utreda påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av EU-rätten. I vissa fall tillsätter parlamentet även underutskott och eller särskilda tillfälliga utskott för att behandla särskilda frågor. Just nu finns det 4 underutskott. Mänskliga rättigheter, säkerhet och försvar, skattefrågor och folkhälsa. Ett underutskott har 30 ledamöter. De särskilda utskotten har en mandattid på 12 månader. och den perioden kan förlängas. Ett exempel är det särskilda utskottet för covid-19-pandemin som inrättades i mars 2022. Det fick då en mandattid på ett år som sen förlängdes med ytterligare 3 månader. Under denna 15 månaders period höll det särskilda utskottet över 30 utfrågningar och workshoppar med över 200 experter, både från EU och resten av världen, och med 8 ledamöter av EU-kommissionen. Ledamöterna i covid-utskottet läste hundratals dokument, skrev flera rapporter, beställde ett antal utredningar och gjorde 6 olika resor för att samla fakta i frågan. Och deras hårda arbete gav resultat. Vid parlamentets plenarmöte i juli 2023 antog parlamentet en resolution om covid-19-pandemin med en redogörelse för vilka lärdomar vi dragit och rekommendationer inför framtiden. Den resolutionen är slutpunkten för det särskilda utskottets arbete. Vad gör parlamentsutskotten då? En hel del faktiskt. Deras viktigaste jobb är att förbereda plenarmötena, alltså när hela parlamentet samlas i kammaren. Det går till så att utskotten tar emot och bearbetar lagförslag från EU-kommissionen. Denna behandling leder fram till antingen betänkanden som går vidare till behandling i hela parlamentet eller yttranden som är riktade till andra utskott. Den som ansvarar för ett betänkande eller ett yttrande kallas för föredragande. Vi pratar mer om vad en föredragande gör i en annan podd i den här serien. Utskotten analyserar också lagförslagen, föreslår ändringar och utser en grupp ledamöter för att förhandla med rådet för att få fram en slutlig EU-lag. De håller också expertutfrågningar för att se till att bästa möjliga beslut fattas. Ordförandena för alla utskott ingår i den så kallade utskottsordförandekonferensen, som i sin tur väljer en ordförande bland sina medlemmar för en mandatperiod på 2,5 år. Utskottsordförandekonferensen är det politiska organ som samordnar arbetet i utskotten och ser till att de samarbetar på ett bra sätt. Kortfattat kan vi säga att ett utskott arbetar med ett specifikt politiskt område. I ett utskott sitter ett antal ledamöter som utarbetar betänkanden inför parlamentets plenarmöten. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
9: L'8 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Donna per riconoscere le conquiste delle donne e puntare i riflettori sui loro diritti. È un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come l'uguaglianza di genere, la lotta contro violenza e abusi nei confronti delle donne e i diritti riproduttivi. L'uguaglianza tra donne e uomini è sempre stata uno dei valori e degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea.
10: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della Giornata Internazionale della Donna e della lotta dell'Unione Europea per i diritti delle donne.
9: Ancor prima di dar vita all'Unione che conosciamo oggi, i leader europei già gettavano le basi per l'uguaglianza di genere. Nel 1957, con la firma del Trattato di Roma, stabilivano che la parità tra uomo e donna è un valore fondamentale dell'Europa. Da allora, oltre a condividere le buone pratiche e a finanziare azioni dei Paesi membri in questo settore, l'Unione Europea ha adottato leggi e raccomandazioni per promuovere la parità. Il 28 giugno 2023 ha ratificato la Convenzione di Istanbul, uno strumento fondamentale per eliminare la violenza di genere, compresa la violenza domestica.
10: Il Parlamento europeo ha sempre avuto un ruolo molto attivo a favore dell'uguaglianza tra uomini e donne. Già nel 1984, al suo secondo mandato, ha istituito una commissione permanente per i diritti della donna. Nel 2000 l'Unione europea ha pubblicato la sua Carta dei diritti fondamentali, che stabilisce che la parità tra donne e uomini va garantita in tutti i campi. Per migliorare la situazione nei paesi dell'Unione, il Parlamento ha preso iniziative in ambiti specifici. Vediamo nel dettaglio alcuni dei suoi recenti progetti in materia di uguaglianza di genere.
9: Iniziamo dalla parità di trattamento sul lavoro. Nel 1975 il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne. E anche se non è ancora stato pienamente attuato, ci sono stati diversi progressi. Nell'aprile 2022 il Parlamento ha approvato una direttiva della Commissione sulla trasparenza delle paghe per garantire che le aziende si impegnino a ridurre le differenze retributive basate sul genere e a rendere più facile per i dipendenti il confronto tra gli stipendi. Nell'Unione, a parità di mansioni, le donne guadagnano in media il 13% in meno degli uomini. I deputati hanno anche approvato nuove leggi per combattere le molestie sessuali sul lavoro, promuovere la partecipazione femminile all'economia digitale e porre rimedio al divario digitale di genere. Nel 2019 l'Unione ha adottato nuove norme in materia di congedo familiare e di assistenza e condizioni di lavoro più flessibili per incoraggiare i padri a beneficiare di questo tipo di congedo e aumentare il tasso di occupazione delle donne. Nel giugno 2022 Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo sull'obbligo di garantire la parità di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa nell'Unione Europea.
10: Passiamo ora ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne. Per proteggere la salute sessuale e riproduttiva delle donne, i deputati chiedono l'accesso universale all'aborto sicuro e legale, a contraccettivi di qualità e all'educazione sessuale nelle scuole. Nel marzo 2022 il Parlamento ha adottato una risoluzione sul terzo piano d'azione dell'Unione Europea sulla parità di genere, con l'obiettivo di promuovere la salute sessuale e riproduttiva e garantire l'accesso universale ai relativi servizi nei paesi dell'Unione.
9: Infine, parliamo della prevenzione della violenza. Nel giugno 2023, 6 anni dopo la sua firma nel 2017, l'Unione ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne. Dopo la votazione, l'eurodeputata relatrice per la Convenzione ha dichiarato:
10: questo è un voto storico. Dopo 10 anni, il Parlamento europeo è riuscito a ottenere dei risultati in materia di sicurezza e libertà delle donne. È un voto per tutti quei milioni di donne che vivono nella violenza, nell'insicurezza, nella paura. Stiamo affermando che in Europa c'è tolleranza zero per la violenza sulle donne e che l'Europa non si lascerà influenzare dalle campagne di disinformazione russe o da chi propugna valori anti-europei.
9: Il fatto che l'Unione abbia aderito alla Convenzione di Istanbul comporta anche che i 5 paesi membri che l'hanno sottoscritta, ma non ancora ratificata, dovranno ora attuarla e rispettarla. Questi 5 stati sono Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania e Slovacchia. La Convenzione è entrata in vigore il 1 ottobre 2023.
10: La violenza contro donne e ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più comuni al mondo e i paesi dell'Unione non fanno eccezione. In Europa una donna su 3 ha subito una violenza fisica o sessuale, 1 su 2 ha subito molestie sessuali e 1 su 20 è stata violentata.
9: Il Parlamento europeo segue da vicino anche la situazione delle donne in altri paesi, come l'Afghanistan e l'Iran. Qui le donne sono private dei loro diritti umani fondamentali e vivono sotto la costante minaccia di violenza. Gli eurodeputati hanno anche chiesto l'eliminazione totale delle mutilazioni genitali femminili.
10: A 70 anni dalla firma del Trattato di Roma siamo ancora lontani dalla parità di genere, ma l'Unione Europea non risparmia gli sforzi per farne una realtà.
9: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
0: Tre città, una sola voce.
11: 6023.
12: ¿Quién es usted?
13: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
12: ¿Y qué radio escucha usted?
13: Yo escucho Radio 6023.
12: Radio 6023. Tres ciudades, una sola voz.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
16: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
15: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
16: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
15: La mail, il cellulare...
16: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
15: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso? Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
11: 6023.
17: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Informazione universitaria in pillole da 30 elode.
18: Promosso!
19: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023. Oggi ti parleremo del diritto allo studio e delle tue agevolazioni.
20: In ogni università esiste un organo che si occupa di diritto allo studio, e tutti i servizi ad esso collegati. Per l'Università di Catanzaro ad occuparsi